0: salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores médicos especialistas, hospitales y a la tecnología diagnóstica más avanzada.
1: Hoy por hoy, sin duda yo lo elegiría.
0: Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
2: Vamos con la recomendación cultural con Pepa Blanes.
3: Uno de los puntos fuertes de la serie que recomendamos hoy es La Vuelta a lo Grande de Michelle Pfeiffer. La actriz, estrella del cine en los 90 y principios de los 2000, produce y protagoniza Margot tiene problemas de dinero, una serie cómica y bastante ácida en Apple TV Plus.
4: ¿Decidiste quedarte conmigo?
5: Pues sí. ¿Crees que todo pasa por algo?
4: No lo sé. Pero no te arruines la vida.
5: ¿Yo arruiné la tuya?
4: Arruinaste para bien, cariño.
3: Detrás del proyecto está el productor David E. Kelly, marido de Pfeiffer, y A24, la productora moderna por excelencia. Y esas son precisamente las líneas de la serie. Por un lado, un drama familiar contado con ternura, como los que ha producido el director, y por otro, cierta modernidad al ir más allá y adentrarnos en los vericuetos de una madre soltera, el Fanning, y cómo lidia con su propia madre, la Pfeiffer.
4: Para ganar algo de dinero para mi hijo, he estado trabajando en internet.
6: En tu primera foto vaginal serás muy siniestra.
3: Lucha libre, aliens, OnlyFans y una abuela descocada conviven en este relato donde también aparece Nicole Kidman.
2: 7 y 20, 6 y 20 en Canarias.
7: Hoy por hoy, Maestrat.
8: Molt bon dia i salutacions des de Ser Maestrat. Avui és dilluns 20 de juliol de 2026. Anem amb la informació de l'horatge.
9: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
10: L'horatge.
8: La temperatura màxima per avui és de 31 graus i la mínima de 24 graus. El vent ha començat bufant del est a 10 km per hora i es mantindrà així durant tota la jornada. L'índex ultravioleta màxim per avui és de nivell 9 i serà un matí molt solejat, però a partir de les 12 del migdia començarem a veure alguns núvols.
9: Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
8: Continuem com cada matí repassant l'actualitat festiva i cultural de la nostra comarca. Santa Magdalena continua amb les seues festes. La programació per avui dilluns comença a les 5 de la tarda, de 5 a 10, que serà el dia de les associacions, amb la participació de les associacions del municipi, exposició, degustació i compra de productes típics de la zona al carrer Ermita. De 6 a 8 i mitja de la tarda, exposició de pintura de l'últim curs, a càrrec de la professora Maite Valdrich, i a les 6 de la tarda, exhibició de bestiar boví de la ramaderia d'Ivan Miró de la Ribera. A les 8, desfilada de fanalets de llum pels carrers del poble, amenitzat per la colla de dolçainers i tabaleters. A les 10 de la nit, sopar de pa i porta al poliesportiu municipal. A les 11, bingo solidari a favor de l'associació de lluita contra el càncer. I finalment, a les 11 i mitja, actuació del grup Los Mejores al poliesportiu municipal. I al finalitzar l'actuació, disco mòbil. I a partir de demà, Vinaròs es convertirà un any més en el punt de trobada per als amants del cinema amb una nova edició del Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comes, que se celebrarà del 21 al 24 de juliol. El certamen ha tornat a despertar un gran interès internacional amb més de 890 curtmetratges presentats procedents de més de 40 països, entre ells el Perú, els Estats Units, Austràlia o el Japó. D'entre totes les obres, el jurat n'ha seleccionat només 12 finalistes que es projectaran durant els 3 primers dies del festival. Les sessions tindran lloc a la plaça de Bous dins de la programació de Vinaròs Arena, mentre que el 24 de juliol se celebrarà la tradicional Macedònia, amb una selecció de curtmetratges destacats que han quedat fora del concurs. La gala de lliurament de premis serà el 1 d'agost. I l'Ajuntament de Vinaròs ha ampliat els serveis de consciència.

0: Tomar esas relaciones ha sido gradual. La representación diplomática volvió a finales de 2023 y desde entonces varios ministros han estado en Argel. Con este viaje oficial se busca simbolizar, por tanto, la apertura de una nueva etapa. El Ejecutivo defiende que el acercamiento entre los dos países no se debe a que haya vuelto a cambiar su posición sobre el Sáhara. Creen en el equipo del presidente que hay cuestiones como la postura de nuestro país sobre la guerra en Gaza que han ayudado a ese acercamiento. Al margen de la agenda diplomática y política, la visita va a ser importante también para tratar cuestiones relacionadas con la seguridad y la economía.
1: ¿De qué hablaremos hoy en el abierto? Oh, sorpresa. De fútbol. Bueno, no solo de fútbol, de lo que implica, de lo que significa una victoria como la de ayer, un mundial como el de ayer, para un país como el nuestro en el momento que vive este país. Con Carlos Sánchez, con Elisa de la Nuez y con Carmen Lumbierres. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
2: Hoy por hoy, Maestrat.
3: Molt bon dia i salutacions des de Ser Maestrat. Avui és dilluns 20 de juliol de 2026. Anem amb la informació de l'horatge.
4: Obramat Castellón, con los precios más bajos del mercado, les ofrece el tiempo.
5: L'horatge.
3: La temperatura màxima per avui és de 31 graus i la mínima de 24 graus. El vent ha començat bufant del est a 10 km per hora i es mantindrà així durant tota la jornada. L'índex ultravioleta màxim per avui és de nivell 9 i serà un matí molt solejat, però a partir de les 12 del migdia començarem a veure alguns núvols.
4: Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat.
3: Continuem com cada matí repassant l'actualitat festiva i cultural de la nostra comarca. Santa Magdalena continua amb les seues festes. La programació per avui dilluns comença a les 5 de la tarda, de 5 a 10, que serà el dia de les associacions, amb la participació de les associacions del municipi, exposició, degustació i compra de productes típics de la zona al carrer Ermita. De 6 a 8 i mitja de la tarda, exposició de pintura de l'últim curs, a càrrec de la professora Maite Valdrich, i a les 6 de la tarda, exhibició de bestiar boví de la ramaderia d'Ivan Miró de la Ribera. A les 8, desfilada de fanalets de llum pels carrers del poble amenitzat per la colla de dolçainers i tabaleters. A les 10 de la nit, sopar de pa i porta al poliesportiu municipal. A les 11, bingo solidari a favor de l'associació de lluita contra el càncer. I finalment, a les 11 i mitja, actuació del grup Los Mejores al poliesportiu municipal. I al finalitzar l'actuació, disco mòbil. I a partir de demà, Vinaròs es convertirà un any més en el punt de trobada per als amants del cinema amb una nova edició del Festival Internacional de Curtmetratges Agustí Comes, que se celebrarà del 21 al 24 de juliol. El certamen ha tornat a despertar un gran interès internacional amb més de 890 curtmetratges presentats procedents de més de 40 països, entre ells el Perú, els Estats Units, Austràlia o el Japó. D'entre totes les obres, el jurat n'ha seleccionat només 12 finalistes que es projectaran durant els 3 primers dies del festival. Les sessions tindran lloc a la plaça de Bous dins de la programació de Vinaròs Arena, mentre que el 24 de juliol se celebrarà la tradicional Macedònia, amb una selecció de curtmetratges destacats que han quedat fora del concurs. La gala de lliurament de premis serà el 1 d'agost. I l'Ajuntament de Vinaròs ha ampliat els serveis de conciliació familiar amb el programa Vinaròs Concilia, un nou programa gratuït inclòs dins del pla Corresponsables, amb l'objectiu d'ajudar a les famílies a compatibilitzar la vida laboral i familiar durant els períodes no lectius. La iniciativa incorpora nous serveis com la Pequeludoteca per als infants de 3 a 5 anys durant el mes d'agost, una ludoteca els dissabtes de setembre a novembre per als xiquets de 6 a 12 anys, així com els programes Agost Jove.

0: actiu per a adolescents de 12 a 16 anys i l'Escola d'Agost, dirigida a xiquets entre 3 i 12 anys. A més d'oferir una alternativa d'oci educatiu, el programa pretén fomentar valors, la convivència i donar suport a les famílies que necessiten recursos de conciliació. Totes les activitats seran gratuïtes i les inscripcions s'obriran el 26 de juliol i finalitzaran el 29 de juliol. Escoltem a la regidora de Serveis Socials.
1: Tema inscripciones.
2: Sí, tema inscripciones.
1: Se harán a través de escoletesvinaros.com, una web que ya conoce mucho la gente, que ya se ha ido utilizando para la escuela de estiu, para la escuela de Pascua, escuela de la Nadal. Y excepto los dissabtes de ludoteca,
2: sí.
1: Que las inscripciones se harán el del 24 al 26 de agosto.
2: Uh-huh.
1: Los otros tres programas se abrirán inscripciones del 27 al 29 de julio. Y el listado definitivo se proporcionará a través de Escoletes Vinaros el 31 de julio.
2: Todas las actividades son gratuitas. En el caso de la pequeña ludoteca hay 30 plazas por quincena, ¿vale? Porque cubre del 3 al 28, al igual que el Agost Jove Actiu. 30 plazas por quincena y el dissabtes de ludoteca son 30 plazas para todo el periodo porque vamos a probar qué tal funciona.
3: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas, una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeniscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
4: San Mateo, cae el sol.
5: Tardeos Chill, en el Jardín de Bodegas Besalduc Valls, en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica-pica a la puesta del sol. Todos los sábados, de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
6: Sube la vibra, se siente distinto en San Mateo.
0: I continuant amb Vinaròs, la ciutat habilitarà dos punts d'observació per al gran eclipsi solar del 12 d'agost. Els principals punts d'observació seran el Moll de Llevant i el Puig de l'Ermita, amb restriccions d'accés per a garantir la seguretat. A més, Turisme repartirà ulleres homologades gratuïtes a l'oficina de Turisme i recomana arribar amb temps, protegir-se del sol i utilitzar només ulleres certificades per a gaudir d'aquest fenomen astronòmic amb totes les garanties. Escoltem a la regidora Mercedes García.
7: El port de Vinaròs se podrà, fins a lo que està al Chiringuito, se podrà accedir en cotxe. A partir d'allí, hasta el final del moll, no es podrà accedir en vehicle. D'acord? Entonces, què recomanem? Que la gent vagi en temps, que hi hagi una previsió. Tot això, ja vos dic, s'ha fet juntament amb el cap de policia, d'acord? Que es pertany a la regidoria de governació, de manera que es pugui garantir la seguretat.
0: Traslladem ara a l'àmbit polític. La secretària general del PSPB-PSOE i ministra Diana Morán va anunciar la setmana passada a Vinaròs que el govern d'Espanya recorrerà davant el Tribunal Constitucional la llei de pressupostos de la Generalitat si finalment incorpora el terme prioritat nacional, una de les exigències de Vox assumides pel Consell. Morán va fer aquestes declaracions durant una visita a Vinaròs, on va posar en valor les obres impulsades pel Ministeri de Transports a la ciutat. Amb una inversió de més de 20 milions d'euros per convertir l'antiga Nacional 340 en un bulevard i millorar la connexió de la Nacional 238 amb la P7 i Catalunya. La líder dels socialistes valencians va defensar que la Constitució garanteix la igualtat entre tots els ciutadans i va acusar a PP i a Vox de voler trencar aquest principi. I a Benicarló, Compromís ha demanat al Partit Popular i a Vox que acaten la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat i no presenten cap recurs contra l'inici de les obres del nou IES Ramon Cid. El regidor Jordi Maura ha assegurat que la resolució judicial confirma la legalitat de la delegació de competències als ajuntaments per a executar infraestructures educatives i ha recordat que ja són 9 les sentències que avalen aquest procediment. Des de Compromís també han criticat que la Generalitat, governada per PP i Vox, no haja destinat, segons afirmen, cap partida pressupostària al nou institut i han reclamat que s'inicien les obres sense més endarreriments. I això ha sigut tot per a les notícies d'aquest matí. Que tingueu molt bon dia i molt bona setmana.

0: al Mundial. Amb el gol de Ferran Torres al minut 106 en començar la segona part de la pròrroga, el tiburón li dona la victòria a la selecció i ja tenim per fi la segona estrella. Que bonic és l'Espanyol. I a l'oi por oi del dia d'avui, de les 12 i 20, tenim com sempre el nostre programa d'informàtica avui. Pixel Maestrat, que entrevista, bueno, Albert Gavaldà, entrevista a Agustín Chaler i parlen sobre Egipte.
1: Atención aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas. Una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Sigue la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeñíscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunidad Valenciana.
2: Santa Magdalena ja està en festes. Del 18 al 26 de juliol, vine a Santa Magdalena a gaudir de les nostres festes. Bous, bous embolats, verbenes, disfresses, DJs, sopar de pa i porta i molta diversió. Festes patronals de Santa Magdalena, la convivència d'un poble. T'esperem.
3: Benvinguts un dia més a Pixel Maestrat, el programa de Ser Maestrat on parlem de diverses coses i últimament de viatges. De viatges, ja que és l'època de fotre el camp, no?, que diem, i que millor que de la mà d'Agustín Chaler, que ja el vam tenir la setmana passada parlant de Tailàndia, i avui parlarem amb ell d'Egipte. Bon dia i benvingut, Agustí.
4: Bon dia, Inshallah, com diuen a Egipte, és un destino dels més atractius que es poden tindre, de proximitat, i invito a tots els espanyols i vinarosencs a que vagin.
3: Agustí, per què val la pena anar a Egipte? Ja coneixem tots una mica piràmides, tal, però per què val la pena realment a banda del tòpic de les piràmides?
4: Home, tu pensa que Egipte... Hi ha països que se senten, no? I Egipte és un dels que sentes. Quan arribes, te dones compte de que són 5.000 anys d'història. És un país molt especial, no? És un dels més antics del món. És que, com aquell que diu, podria ser perfectament el naixement de la civilització, si no tinguessin vestigis anteriors d'altres cultures. Després té un riu aplastant, el Nil, que és un riu que li dona molta personalitat i és el que ha permetit que Egipte no sigui un desert, la veritat. Té la major concentració de monuments del planeta, això absolutament. Els vestigis que van deixar els faraons, pues, són inqüestionables i no es poden comparar en cap puesto del món, en tot el permís dels asteques i dels inques, però això és molt més gran, no? En extensió. Té una gran hospitalitat egípcia, característica, que els ha fet triomfar al món del turisme. Té un desert impactant, que ara parlarem, i que se pot visitar possiblement en una segona visita, perquè tot el món fa el Nil. Té el Mar Roig, un dels puestos més importants del món de submarinisme, uns fondos marinos impolutos, impecables. Té Alexandria, una de les cunes de la civilització, d'Alejandro Magno. La gastronomia és fantàstica, una mescla de lo millor del món àrab i estil africà, no? I, bueno, té un contrast entre el caos i la bellesa, diria jo.
3: Parlant del caos i la bellesa i una mica els tòpics que ens trobem allí, quins tòpics t'has trobat d'Egipte que eren veritat i quins altres tòpics que has vist que no eren veritat o no n'hi havia per a tant?
4: Bueno, tòpics... Tòpics són coses que assignes a un lloc, no? i que són realitat, realment, el Nil, no? El primer tòpic és el Nil. Què és el Nil? Bueno, pues el Nil és una cisalla que atravessa de nord a sud tot el país i que li dona una frescura, no?

0: li eximisses un desert com és Líbia o com és Argèlia, no? Ojalà tinguessin un riu com aquest, no? Estem parlant, no sé si dir-te el més important riu del món, perquè l'Amazones és molt important, però des de l'ego d'Àfrica el que més personalitat li dona. No naix allí, jo he estat a tots els trams, he estat a Sudan, he estat a Uganda, que és on naix, vale? A les fuentes del Nilo, i entonces és un riu que per allà, per on travessa, li dona una personalitat aplastant, no? La vida alrededor del riu és diferent, i té uns grans oasis longitudinals, quilomètrics, que ja t'he dit, que te fan oblidar per moments el desert, no? Que és bellíssim a Egipte, però bueno, la vida sempre es fa alrededor, totes les grans ciutats d'Egipte, els trens, el transport, les autopistes, estan en la mateixa direcció que el Nil, no estan transversalment, en la qual imagina't si marca la personalitat. Un altre tòpic, els faraons, no? Els faraons han sigut els reis més importants de la història, no? Tenien la costum de quan pujaven al tro, doncs es començaven a fer-se la tumba. Per això jo tinc diverses anècdotes que si vols després te contaré, però les tumbes són tenen una longitud en funció dels anys que va ser faraó, perquè cada any anava construint, no? Uh-huh. I n'hi ha algunes que són molt simptomàtiques, perquè es comences veient dibuixos a mà, després en blanc i negre, després els pinten en color i al final fan tota la càmera impressionant. És increïble. El desert és un tòpic. Té dos deserts poc visitats i que recomano perquè són dels millors del món, que són el desierto blanco, que està a prop de Líbia, i el desierto negro, pues, però sobretot, especialment el desierto blanco. És fantàstic, és una cosa increïble. Bueno, coses tòpics, les cridades a l'oració al Cairo, no? Estàs apalancat a una terrassa, fent-te una xixa i un té verd, i es comences a sentir sents de cants, no? És una coreografia impressionant que només passa a Egipte, no? En esta intensitat, no? Ni siquiera a Estambul, que tenen un ecosistema de mesquites paregut, passa lo que sentes allí. Sentes el mercadeo pel carrer, t'asso més baix i veus caps que passen, carros, mules. Entonces fas com una regressió, no? Los cafés tradicionals, los cafés són fantàstics, la gent passa hores i hores als cafés, no? I apalancats en una xixa. És una ciutat una miqueta, una cultura una mica masclista, és a dir, en este cas sí que poden anar les dones, però acompanyades sempre de l'home, així com a Síria, per exemple, o a Turquia, hi ha cafès exclusius en xixa en les dones, soles aquí és diferent, no? I, bueno, jo diria que té un mercat fantàstic, especialment els mercats del Cairo, però tots, perquè una vegada més el Nil proveix de verdures, de tots els béns que una persona necessita per viure, i el mercadeo, el trapicheo, l'activitat humana, els aulors, és algo indiscutible, no? I després jo diria que és una mescla entre Àfrica i Orient Mitjà. És un tòpic perfecte, és una bisagra.
1: I el tòpic este dels venedors de regatejar, sí. Tu què recomanes a la gent que vagi a comprar regatejar? Fins a quin punt? Sí. Val la pena?
0: Sí, mira, així com la setmana passada a Tailàndia te vaig dir que no feia falta perquè els productes eren xinos, ¿vale? Òbviament aquí també n'hi ha. Però aquí tens que arrencar... El regateig és un art, ¿vale? És un art. Entonces, n'hi ha que practicar-lo. Ells no entenen vendre't una cosa sense que tu regateges. Perquè si una cosa val 50, ells han arrencat en 150. Tu tens que arribar a una tercera part del que t'ha dit. I moltes vegades tens que fer el que jo diria en Viranoseng, no? L'estira i arronsa. És a dir, fas una demanda que te'n vas i no et preocupes que la persona te caçarà pel tot el mercat i tu ja estàs a la tenda, mira, escolta, que he trobat el mateix i estic negociant en l'altre. Però no, que jo el que te digui és la meitat. I encara així te'n vas en una sensació de que t'emportes una cosa que no volies i que has pagat el doble i que hi guanya diners. Esta és la sensació que t'emportes al final.
1: Vaja, sí. Has de fer una mica de pràctica, no? Has d'anar,
0: sí,
1: perquè...
0: Sí, has de fer pràctica, sí. Sí, perquè ells són agressius en aquest aspecte, són agressius. Antes eren més, t'ho tinc que dir, eh? Antes acasaven, hi havia un cert acoso i te canvio a tu mujer por 1000 camellos. Ara ja han dit això, ja no funciona, tu. Saps com te vull dir? És a dir, antes eren molt agressius en la intensitat, ¿vale? Sobretot en les zones rurals, però, bueno, com els turistes... van de passo i van per faena, a veure temples, a veure totes les magnificències, pues no tenen tan poc temps per discutir en una persona.
1: Agustí, què és el que més t'agrada d'Egipte, en general? Este país m'agrada, però jo no per les piràmides tòpic. Què t'agrada d'Egipte? La seva gent, la seva manera d'entendre la vida?
0: A mi m'agrada, sobretot, el temps detingut. M'agrada la medida del temps, no? O sigui, els països tots tenen un rellotge d'arena, no? En algun cas el rellotge d'arena va molt de pressa i en algun cas te prens el temps per disfrutar de la vida. I per mi és un plaer assentar-te a un cafè, veure passar la vida en una xixa i fer-te un te verd, no? Un te de hierbabuena, no? En este gust a menta que només tenen en estos països. Entonces, veure, tindre la capacitat de poder contemplar la vida i posar la ment en blanc, més que sigui uns minuts, és molt millor que una classe de ioga. Uh-huh. Aquí tenim un món artificial i tenim que anar a que una dona mos digui a un quarto tancat com tenim que practicar el parar la ment, no? Allí no, allí és la vida mateix, o sigui, eres tu el que t'assentes a un puesto i després contemples la vida passar, no? Mai millor dit. Contemples lo que va deixar les cultures posteriors, perquè estan bastant ben conservades, increïblement, després de 5.000 anys veus els monuments més grandiosos de la humanitat i això te commou, no? I després m'agrada molt la personalitat que tenen ells, tenen una personalitat molt egípcia, és un país en molt de caràcter, no és un país normal i corrent, no és un país vulgar. I l'hospitalitat, són molt hospitalaris. Vine que va dir, no t'acaben de conèixer, i te trauen en seguida un pa d'estos recient tret del forn, untat en oli, no? És molt pobre el que et donen, però a la vegada és molt valiós. És molt valiós perquè te donen tot el que tenen. O sigui, imagina't tu, si no tenen res però te donen tot el que tenen, això és més valiós que qualsevol hipoteca d'un banc, que pareix que et facin un favor. M'entens? Això és tot el contrari.
1: Quan has dit lo de xixa, però no sé si ho pronuncio bé, què és la xixa? Perquè la xixa, per a mi i la gent que ens escolta, que
0: la no xixa sap... és aquella pipa d'aigua. La xixa és aquella pipa d'aigua, i es fumen a través de la inhalació, posen aigua i li posen carbó, un carbó dalt, i aleshores tu li pots posar qualsevol tipus d'espècies, no? Mentolat, frutes, afrutat, qualsevol tipus d'espècies. Entonces, quan puja l'aigua calenta, el vapor, automàticament passa per aquestes espècies i tu tens un gust, no? I després tires el fum. És una manera de fumar molt diferent. O sigui, també lien tabaco, o sigui, tabaco a la venda, segur que n'hi ha, però ells no tenen diners, en el qual el tabaco se'l fan ells. Però normalment són més de xixa. És un art. El xixa és un art, no? Entonces, val la pena... pues practicar este art, ¿no? En un asiento de estos bais, en alfombres, y relajat, ¿no?
1: Han parlat de lo que més t'agrada d'Egipte. ¿Y qué es lo que menos t'agrada d'Egipte?
0: Bueno, lo que menos m'agrada...
1: Senyal algo.
0: Molt poqueta cosa no m'agrada. Possiblement veus molta brutícia, hi ha moltes caleses, estan tots els carrers plens de caca dels cavalls, utilitzen molt els cavalls, sobretot a Luxor i tal. Després pues, hi ha bastanta porqueria, vale, pels carrers. No hi ha molta contaminació al Nil, però realment m'agradaria banyar-me al Nil a mi, no? Com a tots els rius del món. Però, clar, està el bitxet este de la bilàrcia que se te posa a la pell, entra per un poro i després explota dins. Entonces te deixa uns ovells. Entonces no és recomanable tirar-se a depèn de quins jocs. Sí que hi ha hotels, com podria ser el mític Winter Palace, que tenen una zona cotà a cordonar, que millor en una bomba d'aigua pues la poden ir per a este sector, no? Però realment, i mira que és un riu que fluix, que fluix, és a dir, que l'aigua no està en cap moment estancada. Entonces, bueno, és una pena que no te puguis banyar en condicions, i te pots imaginar la de milions de persones que es banyen en tots els 6.000 quilòmetres del riu, no? Pensa que és un país que té l'explosió demogràfica més gran d'Àfrica, junt amb Nigèria. Fa uns anys tenia 1 milió de neonatos cada any. O sigui, augmentaven 1 milió. O sigui, és un dels països més poblats del món. I a sobre no és això, és que té una progressió de naixements descomunal.
1: Mm-hmm. Curiós. Sí, perquè la ciutat de El Caire, qual de millors, bueno,
0: una de les més grans del món. Sí, El Caire, sí. Si vols parlem una mica de lo que hi ha que veure al Caire, del recorregut, que hi ha que fer per Egipte.
1: Sí, ara després,
0: El Caire,
1: ara...
0: El Caire és una ciutat fantàstica, però clar, és una ciutat inabarcable. Lo primer que et dones compte, no només és inabarcable, sinó que estan fent un nou Caire. O sigui, una ciutat administrativa on tota la complexitat d'un govern com l'egipci se n'anirà fora. Tenen, com te pots imaginar, tots els quilòmetres quadrats que vulgues, tot el desert, no? Entonces estan irrigant zones de desert i creant una ciutat en un urbanisme molt carpetobetònic, en un molt equilibrat, molt simètric, ¿vale? Entonces estan fent una ciutat nova contraposada al caos del viejo Cairo, ¿no? I del Cairo islàmic o del Cairo copto, ¿no? Que són carrerons, sí que no saps on vas.
1: Tu que estàs tan viatjat i has vist de tot, de tantes cultures i d'això, quines curiositats has vist a Egipte que no ho has vist a cap altre puesto? Si es pot ser. O sigui, que has vist a Egipte, diu, això no ho he vist mai a cap puesto en tot el que has vist. No sé, coses així de curiositat, o no hi ha res especialment que t'hagi tret l'atenció d'Egipte que puguis pensar ara bote pronto. Alguna costum, alguna tradició, alguna cosa que tu recordes?
0: No, de costum... Costums àrabs, són les costums, jo coneixo molt bé tots els països àrabs, ara ja sí que es coneixo tots, incluint Aràbia Saudita, i té les costums clàssiques que tenen tots els països àrabs, vale? Té peculiaritats egípcies, com t'he dit, perquè era una cultura molt fèrrea, però no té una cosa que digues especial, no? T'he dit antes lo del mercadeo que volien canviar a la teua dona per camells, però això ja queda ridícul al segle XXI. Ja no entra, això no és una peculiaritat. Té molt poca delinqüència, pot tindre algun hurto, però l'islam quasi que impedeix robar, m'entens? No ho porten en la cultura. Ells se poden morir de fam, però no te robaran. No estaria ben vist per les seves creences.
1: O sigui, més per cultura que no per la repressió del règim al
0: respecte.
1: Sí,
0: bueno, claro, això és una cosa molt important. És un règim repressiu i ha tingut sempre una lluita brutal i va decidir, pues, per les raons que siguin, suposo que després de la guerra dels sis dies... tindre una bona veïndat en Israel, no? I una bona relació als Estats Units. Si tu tens una bona relació en aquests dos països, pues automàticament això ho nota l'economia del país. Per això és un país que va a una velocitat diferent, pues, per exemple, que el Líbano, que és més petitet, que Jordània, vale? Que tots els altres, no? I no és una economia basada en lo petroli, vale? Que diguéssim, és un país eminentment agrícola. I, bueno, té un tap molt important, que tu ho saps, per les mercaderies, i més ara que està l'estret d'Hormuz en Iran, ells tenen el canal de Suez, uh-huh. Que en el seu dia va ser l'obra d'enginyeria més important del món. Entonces, inclús van fer el Mena House of Heroi, el famós hotel que anava la reina d'Inglaterra, Lady Di, en el qual jo m'he alojat, uh-huh. En la suite de Lady Di, ¿vale? Pues, aquest hotel se va fer per allotjar a tots els emperadors i reis que van vindre a la inauguració del canal de Suez.
1: Molt bé. Més enllà de les piràmides, Agustí, què creus que cal o que val la pena visitar a Egipte? Per sortir una mica del tòpic, evidentment, si és la primera vegada que vas a Egipte o la segona o tercera, vas a veure les piràmides, Abu Simbel, tot, perquè és obligatori. Però una vegada que ja hem superat aquesta fase inicial de lo més conegut, què et recomanaries tu visitar? Quin trajecte faries del país? Te quedaries primer uns dies al Caire, després
0: sí.
1: Seguiries...
0: Explica'm-nos. Jo me quedaria 3 o 4 dies al Caire. A veure, jo faria un viatge d'unes 2 setmanes, o sigui, se pot fer en 10 dies, però tindries que recórrer el Nil molt de pressa. Si vas en un barco d'estos moderns, que és el que va prou gent, pues aniràs més de pressa, no? I faràs parades estanques molt ràpides d'una hora, t'explicarà un guia el temple i ja està. Però no disfrutaràs. Jo he fet el Nil en Faluca, l'he fet en barco, en batomuix, que es diu, l'he fet en un navío, l'he fet en tota classe de transports, l'he fet en tren... Vale? Aleshores el tren egipci és paregut a té aquella mística, no? Que tenia l'Orient Express, que podem parlar si vols després en literatura d'Agatha Christie, que no està allí. Bueno, jo faria Egipte, òbviament aniria a les piràmides de Giza i a l'Esfinge, això te dona migdia, almenys. Després aniria a veure el Gran Museu Egipci. Jo aniria a veure els dos, perquè encara queden molts de restes i molt ben ensenyades. A la plaça Tahrir està el mític Museu Egipci de tota la vida, no? Que era un edifici victoriano imponent. I tot és molt bon criteri, tot no l'han traslladat al Gran Museu. El Gran Museu és un dels millors del món. Val una pasta que no té relació, val uns diners l'entrada que no té relació en el cost de la vida a Egipte, però bueno, també estem parlant d'un museu que és un gran contenedor, i fija't que al British Museum tenim moltes mòmies també i tot, no? Però bueno, el més important està en aquest nou museu que finalment se va poder obrir l'any 2025. Després aniria a les piràmides, que no són tan conegudes, però són impressionants. La piràmide més antiga, que és la piràmide de Zoser, a Sàqara, la piràmide escalonada, és una necròpolis vasta, preciosa, molt bé. Després està d'Ashur, que és la piràmide acodada, que es diu, i la piràmide roja, que és una piràmide que no és totalment lineal, no? I després visitaria els barris. Els barris són imprescindibles del Cairo. El Cairo islàmic, en profunditat, la zona de tots els barris, tots els cafetines, les grans mesquites, especialment la de Al-Azhar, que és un lloc d'ensenyança islàmica de primer nivell mundial, no? Quan aquí dius, on vas a estudiar? Pues mira, me'n vaig a Oxford. Pues tu, quan eres àrab, dius, on vas a estudiar? A la Universitat d'Al-Azhar del Cairo, vale? És la gran. Mercats, veuria mercats del Cairo, especialment Khan el Khalili, en els cafès, el cafè Fisawi, on anava Naguib Mahfouz, el Premi Nobel, allí el van acuchillar, no? I veuria també el barri copto. Queda un resquici del barri copto molt bonic, que estan les esglésies de Jesús, no? Diuen que va passar Jesucristo per allí. Aleshores, les esglésies de la Iglesia Colgante, la Iglesia de Sergio y Baco, i el Museu Copto Tescanar, la llarga tradició cristiana que va tindre Egipte, no? Després, vols que parlem del resto del país? Perquè veuries en un primer viatge?
1: Sí, una mica la ruta que tu proposaries de, bueno, per recórrer, per conèixer Egipte més enllà de les piràmides.
0: Sí, jo,
1: no?
0: Ja li tiraria mà en seguida al Nil. Entonces lo que faria seria un trajecte en tren nocturno, surten a última hora del dia, tota la nit viatges, i de matí ja t'aixeques a Luxor. I a Luxor estan esperant al gran port fluvial les barques. Allí pots decidir, bueno, a Luxor t'has de quedar dos o tres dies, i després es comences un recorregut de 3-4 dies baixant fins a Assuan, ¿vale? Assuan és l'última ciutat important, i des d'allí és una lanzadera per anar a Abu Simbel. Però bueno, quedem-nos en Luxor, no? En Luxor estan els dos temples més importants, per la gent estàndard, no per a mi, ara te diré per què, que són el temple de Karnak, en la fantàstica sala hipòstila, la sala hipòstila més gran del món, on te dones compte de lo menut que eres, la famosa sala hipòstila que surt a les pel·lícules de Hèrcules Poirot i tot això, que té una dimensió sobrehumana. Te dius, vaja, què és això tan gros, no? O sigui, l'escala humana és molt important a Egipte. Antes no t'ho vaig dir, però les piràmides, quan les veus, impressionen. És l'edifici que més m'ha impressionat, aunque l'he vist mil vegades en fotos, no te pots donar una idea de què és això tan gran. Saps? La segona pregunta és com ho van construir. Però la sala hipòstila passa el mateix, és una escala sobrehumana, no? El templo de Luxor, en tota la avinguda de les Esfinges, o sigui... I després, claro, a l'altre cantó, al cantó on ells consideraven que estava el territori de la mort, estan les tombes, entre elles la de Tutankamon. Tu visites el Vall de Luxor, el Vall de los Reyes i el Vall de les Reines, no? Al Vall de les Reines està la famosa tumba de Nefertiti, va a part, i al Vall de los Reyes tu compres un tiquet que entren tres tombes. Jo, si voleu, vos recomano algunes, no? Algunes no es poden visitar, però aquí te puc contar una anècdota.
1: Conta.
0: Són tres tombes, per exemple, jo recomano, per exemple, la de Ramsès VI, i te recomano la de Tutmosis III, que està al mig d'una ladera. Ells han practicat, jo no sé com la van descobrir, han practicat una escala que puja en serra, i a mitjan de l'acantilat hi ha un forat. I entres dins, o sigui, més d'estar excavada en terra, Tutmosis III va decidir que sigués inaccessible i que no la trobés mai ningú. Aleshores, esta és una tumba molt important, i la tercera, lògicament, seria la de Tutankamon, aunque ja, deu hi haver una rèplica de lo que van trobar, perquè el cor del tresor de Tutankamon que va descobrir Howard Carter està al Gran Museu del Cairo, claro, està, vamos, acorassat i te vigilen mil càmeres. Hi ha una tumba que antes, això entronca en lo que t'he dit antes, tots els faraons tenien una missió en la vida, que és quan tu t'entrones faraón, i Tutankamon, per exemple, va pujar molt menudet, tenia 9 o 10 anys, va viure poquet, no? Diuen que va morir assassinat, no se sap. Però Seti I va tindre... va reinar fins als 84 anys. En lo qual... espera. En lo qual... la tumba és la més llarga. Però sempre està tancada, perquè havia tingut molts de problemes de manteniment, no? La gent quan entra crea un vaho i és un desastre. Aleshores, jo vaig fer anys en una de les visites que vaig fer, i el vigilant li vaig dir: ui, oi, és mi cumpleaños, i dins de l'hospitalitat m'ha dit: pues te vaig a fer un regal, espera't un moment. I van a buscar la clau i em va obrir per mi sol una tumba que feia 20 anys que estava tancada.
1: Collons.
0: Que era la de Seti I. I vaig estar una hora dins, jo sol, va obrir les llums, pareixia que me transportés a un altre món. Va ser, jo considero, des del punt de vista emocional, que és el millor regal que m'han fet mai en la meva vida. O sigui, jo tenia el cap Seti I, però sabia que estava tancat de feia molts anys. I quan me va dir que jo te l'obric per tu i és el teu regal, per aquestes persones que tenen la característica de convertir els moments en inolvidables, per mi tenen tota la meva admiració, el respecte i la gratitud.
1: Això és com obrir-te Altamira, l'original.
0: Sí,
1: no,
0: per el simple fet de ser el meu cumpleanys.
1: Sí, sí.
0: O sigui que no l'oblidaré mai.
1: Però ja ho sabeu, oients, quan esteu ahí, dieu que és el vostre cumple, i igual vos fan la gràcia.
0: Continuem, hi ha diversos templos menors, però que són molt importants.
1: Sí, però Agustí, és que m'interessaria, com t'he comentat, més allà de les piràmides...
0: No, el que t'estic ara, continuem el recorregut.
1: A veure, continuo dels templos i això, per això t'ho comentava.
0: No, continuem el recorregut a Luxor, que estàvem parats, està el temple de Hatshepsut, que va ser la gran faraona, Medinet-Abú i los colossos de Memnon, que és el que queda d'un gran... I a mi m'agrada molt... Bueno, jo recomano fer un viatge en globus per dalt de Luxor, perquè veureu el que és un oasis nilòtic fantàstic, no? A partir d'allà es comença a creuer, per anar ràpid, que no tenim massa temps. Hi ha tres parades obligades: Esna, Edfu i Komombo, ¿vale? Esna és un temple que està enclavat dins d'una ciutat de fang, molt bonico, molt emocional, on entren els raigs de llum. Edfu és el temple d'Horus. Horus era el famós pardal, no?
1: És el falcó, me penso, no?
0: Sí, un falcó. És el que està a la porta d'entrada, d'un tamany descomunal. Uh-huh. Un temple dedicat, i és molt bonico, en totes les parets, els muros enormes, serigrafiats en jeroglífics, que era el llenguatge, que no hem pogut parlar d'això. I després en Komombo, que és el temple de los cocodrils. Hi ha cocodrils dissecats dins, no? També eren objecte d'adoració. Tirarien cap avall en este creuer i moriries a Suan. A Suan és un gran oasis, no? És on vivia l'Aga Khan, i on té la tumba d'Aga Khan, que l'Aga Khan és la tercera branca que hi ha de l'islam, no? Estan los sunites, los xiites i els ismailites. Los ismailites, el seu cap és l'Aga Khan. El famós Aga Khan, que era molt amic del rei d'Espanya, el fill, és el que ha fet aquesta fundació que rescata tots els monuments del món islàmic, no? Tu vas per tot el món i dius: Fundació Aga Khan subvenciona això, no? És com una acadèmia itinerant. Aleshores, el pare, l'original de la dinastia, està enterrat a Suan, no? Uh-huh. Per què servir a Suan? A part de passejar amb Faluca, alojar-te al famós hotel de Suan, no? Que estava Agatha Christie i tal i qual, en les làmpares que pengen, fas una regressió a l'època victoriana. A part, tens una excursió que matines molt per anar a veure el temple estrella d'Egipte, no? Que és Abu Simbel, un temple que recordem, el temple d'Abu Simbel i Philae, la isla elefantina, que són els dos grans temples que van tindre que menejar en una obra, mai millor dit, faraònica, per fer la gran presa d'Assuan, que en el seu dia va ser la més gran del món, i que va fer el famós Nasser, vale? Que va ser el gran president del món panàrab, no? Uh-huh. Tal com diu el meu amic Tomàs Alcoverro, doncs que ell va ser la primera crònica que va fer el famós corresponsal Tomàs Alcoverro, va ser l'enterro de Nasser, vale? I l'enterro de Nasser va ser el moviment humà més gran que hi ha hagut mai a Egipte. mils de persones pujant per dalt dels trens anaven cap al Cairo a l'enterro d'aquesta persona. Pues ell va fer aquest gran llac, el llac Nasser, que separa el Nil de Sudan a Egipte. És una gran presa d'aigua i a part d'això pues és el subministro, és l'oxigen de tots els cultius del Nil, no? Uh-huh. I però clar, van tindre que trasladar aquests enormes temples que a Abu Simbel pues, podeu imaginar. Hi ha un dia a l'any que entra un raig de sol i il·lumina la cara de les quatre figuretes que estan al fons. Imagineu-vos la cosmovisió i l'estudi que tenien astronòmic els egipcis.
1: Molt ben buscat. Agustí, tu m'has contat abans que has estat 7 vegades a Egipte.
0: Sí.
1: Què et queda per veure?
0: Mira, a l'últim viatge que vaig fer, que vaig anar a veure d'altra vegada el meu amic a Beirut, a casa d'ell, a Tomàs, vaig dir, mira, vaig a fer un viatge delicatessen per a mi mateix, no? I vaig anar a veure puestos que havia anat pues, la gran escritora Ana María Briongos, també gran amiga meua, i Tomàs Alcoverro, i vaig veure pues, coses de Lawrence Darrell a Xipre, vaig anar al famós hotel Talismán a Damasco, vaig anar a puestos singulars, vaig dormir dins del Santo Sepulcro a Israel, i a Egipte vaig a dos puestos que són significatius i que la gent no va, ¿vale? Deixant a part l'anar, que d'això no ens donarà temps de parlar, l'anar a fer immersions al Mar Roig, vaig voler anar al Desierto Blanco, als dos oasis, a l'oasis de Siwa i de Farafra, que això jo ho deixaria a la gent per un segon viatge, això ja és per nota, ¿vale? Fantàstics. Lo desert més impressionant que vos pugueu imaginar. En unes formes abstractes fetes de pols blanca, de quarcita, de unes pedres translúcides en uns reflexes del sol, uns canvis de tonalitat. Pareix que estigues a Marte. A Marte. Allí s'hauran rodat pel·lícules estranyes. Los oasis són fabulosos. Vull dir, em va viure molts anys el meu amic, l'escriptor Jordi Esteve, i llavors jo l'oasi de Siwa, en base a les seves històries orals, l'havia estudiat molt bé i me va fascinar, no? Los dàtils, menjar los dàtils, deixa passar la gent, no? aquells sortidors, aquells manantials d'aigua que surten, la verdor dels oasis, i la segona cosa va ser molt espiritual i me va impactar, que va ser anar a Santa Caterina, al Sinaí, el cresol de la cultura cristiana, no? I claro, anar a veure Santa Caterina, on està la biblioteca més antiga del món, vale, que m'han deixat entrar, però no fotografiar, veure aquell monasteri, aquella vida tan estètica, i sobretot matinar molt pronte, a les 2 del matí, es començar la pujada al Monte Sinaí, al Jebel Mosa, la muntanya de Moisés, no? On van fer els 10 mandamientos, dins del monasteri està la zarza ardiente, ¿vale? Vull dir, és una cosa màgica, no? O sigui, quan puges allà i es comences a veure el sol com surt, veus tot el poder telúric de la terra, no? Tota l'energia que te ve, aquelles muntanyes i aquells colors dorats, és una cosa impossible de fotografiar, no hi ha càmera que te digui això, no? Entonces va ser molt impactant, no? A més, a dalt meu vaig trobar el president de França en una comitiva, a Sarkozy, i dic, què fas, home, aquí? O sigui que allí eren tots el mateix, anaven tots suant i pujant en los camells. Sí, per sí. La nit vas parant a quatre puestos en llums i veus un té a la menta que t'entra, perquè la nit fa molt de fred, eh? Ja que n'ha protegit. Això és un Egipte diferent.
1: Sí, sí.
0: Vale? Molt, molt místic.
1: Ja la cirereta. Agustín Chaler, un incansable viatge que ha estat per quasi tot el món, que li falta quasi... No res per haver-los fet tots. T'esperem la setmana que ve amb un altre destí. I bé, acabem per avui perquè ja el temps se mos ha tirat damunt.
0: Bueno, vos recomano dos coses. Una, un llibre que es diu L'edifici Yacubian, perquè explica molt bé el que és la qualsevol llibre de Naguib Mahfouz, seria important, i algun llibre d'Agatha Christie, ¿vale? Muerte en el Nilo i coses així. I de pel·lícules, pues, totes les que vos podeu imaginar, i més, Sinuel, l'Egipcio, La Mòmia, totes les que vulgueu. Assassinato en el Orient Express, bueno...
1: En el Nilo.
0: En el Nilo, Assassinato en el Nilo, exacte. O sigui, és un... I després, molt important, posem-vos un té a la menta en música de Umm Kulthum, vos trasladarà a una altra dimensió.
1: Un cultum, ho apuntem.
0: Un cultum.
1: Moltes gràcies, Oller de Ser Maestrat. Ens parlem la setmana que ve, ens escoltem. Vos ha parlat Albert Gavaldà. Moltes gràcies.
2: Irich ja batega de festa. Del 24 de juliol al 2 d'agost arriba el moment més esperat de l'any. Viu la tradició del Ball Pla, la desfilada de carrosses i el deliciós tombet de bou. Vibra amb l'emoció dels bous serrils de Moreno Serna i Sergio Centelles. I no et perdes la nit màgica de Xarxa Teatre, les millors orquestres i el millor ambient. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el teu lloc és Tírits. Viu les nostres festes. Organitza l'Ajuntament de Tírits.
3: Sonreír nunca ha sido tan fácil. En Vitaldent Benicarló queremos cuidar de ti desde el primer momento. Tu primera visita es 100% gratuita. Radiografía digital, diagnóstico completo y un presupuesto detallado sin ningún compromiso. Y eso no es todo. Con nuestras facilidades de pago podrás empezar tu tratamiento y pagarlo de la manera que mejor se adapte a ti. Porque en Vitaldent Benicarló creemos que una sonrisa bonita debe estar al alcance de todos. Estamos en Benicarló, en el carrer de València 28. Ven y compruébalo tú mismo.
4: 964 47 48 21.
3: Llámanos y reserva tu cita gratuita. Vitaldent Benicarló, sonríe sin límites.

0: Un día més al programa de Ser Maestra de l'Hoy por Hoy, avui 20 de juliol de 2026, un dia després de que Espanya guanyara el Mundial. Amb el gol de Ferran Torres al minut 106 en començar la segona part de la pròrroga, el tiburón li dona la victòria a la selecció i ja tenim per fi la segona estrella. Que bonic és el espanyol. I en el nostre programa del dia d'avui de Ser Maestrat de l'Hoy por Hoy de la 1:07 contem, com sempre i cada dilluns, amb el programa de Les Zones, l'espai literari. A més, també contem amb la presència de Paula Ferreres, que ha tret la seva primera cançó. I per si fora poc, contem amb l'entrevista amb Spanish Brass, que van ser els valencians que van interpretar en directe l'himne d'Espanya en la final del Mundial. Parlem amb Manolo Pérez i l'entrevista el va fer el periodista de la Vall d'Uixó, Vicent Arnau.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Carrefour Vinaròs te informa que permanecerá abierto todos los domingos y festivos hasta el 13 de septiembre.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: Les Zones, l'espai literari de Ser Maestrat, amb Amàlia Roig, Joan Bel i Josep Maria Pla.
4: Bon dia, oients, amigues, amics de Les Zones. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ja tornem a ser aquí una setmana més.
5: Bon
4: dia. Dilluns, el millor dia de la setmana.
5: Bon dia.
4: Què tal? Com ha anat aquesta setmana?
6: Com porteu el juliol tan calorós i tan intens, diríem?
4: Pues mira, ara que dius això, el que t'ha cridat l'atenció aquesta setmana, faré uns petits comentaris molt breus sobre plantes aromàtiques. I per què? Perquè a l'estiu les plantes aromàtiques ens alegren la vida, ens donen frescor, ens donen aroma, donen la sensació de que no fa tanta calor. I una d'elles, i la reina de totes, seria l'alfàbrega, que és una ideal també, que es fa servir molt pels menjars, per preparar la salsa pesto i tal. I a més és un repel·lent natural de mosquits, que als pobles abans, i ara encara en alguns pobles, es posen les plantes d'alfàbrega a les portes de les cases per espantar els mosquits.
6: Dic, nosaltres, quan pugem a Rossell, us emportem les dues alfàbregues que tenim i les portem a la porta de casa.
4: Les heu de cuidar, també. Clar. Després hi hauria el romer, que també és una planta molt resistent a la sequera.
6: Romer o romaní, en alguns llocs.
4: També, que és ideal per aromatitzar les carns, bàsicament. I també per la paella, és molt bo, el romaní, donar-li aquell puntet de camp, diríem. L'orenga, que també és una planta perfecta pel clima mediterrani. El timó o farigola, que també és una planta que admet molt de sol. I la menta que creix molt ràpida i necessita un sol humit.
5: I que és molt aquesta refrescant.
4: És molt refrescant i és pròpia sobretot dels països àrabs i del Marroc, per exemple. Poseu plantes d'estiu a casa vostra i veureu com la sensació de frescor augmentarà ràpidament. A vosaltres què us ha cridat l'atenció?
5: Mira, a mi m'ha cridat l'atenció un article que he llegit no fa masses dies d'un concepte que jo no coneixia la paraula, la tecnoferència, que és la interferència de la tecnologia en el desenvolupament dels nens petits, dels nens sobretot, no? La interferència de la tecnologia, ja sigui la televisió, la ràdio, els mòbils, etc. Tot això influeix d'una manera molt important en el desenvolupament del llenguatge dels lactants molt petits, i hi ha tota una sèrie de recomanacions respecte a que quan menys tecnologia toquin els nens fins als 3 anys com a mínim, millor, no? Per contra, jo he posat en aquesta tecnoferència indesitjable de cara al desenvolupament del llenguatge d'aquests lactants o nens petits, doncs hi ha una sèrie d'hàbits i activitats que protegeixen clarament el desenvolupament del llenguatge. I aquí la recerca assenyala una eina especialment poderosa, que és la lectura compartida i l'hàbit d'explicar contes ja de ben petits en aquests nens. Vull dir que volia ressaltar aquests dos fets que crec que són, són importants.
4: El que passa que avui dia els pares estan tan encegats a mirar el mòbil que no tenen temps de comptar a cop dels fills.
6: Pues s'ha de perdre temps. Perdre vol dir perquè el concepte de...
4: Has d'invertir temps amb els fills. Veus cada dia pel carrer homes i dones que van mirant els mòbils i els nens van dient pare, mare, no sé què, no sé, ni se'ls escolten, totalment concentrats en la lectura del mòbil. Que ens està matant.
6: Si vaig a una consulta mèdica, el mòbil me'l deixo, m'agarro un llibre perquè així no... és massa... Mira, jo estic llegint un... A vegades aprofito l'estiu per llegir un poc d'assaig, tinc una setmana que ja sé, i Enric Borres, un professor de València, del qual jo el segueixo molt, i l'últim llibre que ha tret, La vida sonàmbula, és un llibre sobre les lectures que ell fa durant el curs, que no són pròpies, diguem, del currículum escolar, del currículum d'oixer, que això és una altra història. I m'ha fet gràcia el comentari que fa d'unes cartes que va llegir de la correspondència de Stendhal. Stendhal estava de cònsul a Civitavecchia, a Roma, i ell s'avorria. Sabia que feia, que això no ho podia. I li va escriure a Prosper Mérimée,
4: Diu,
6: escolta, què puc fer? Diu, que ell va dir, diu, molt fàcil, si vols passar tot bé, te n'has d'anar a Espanya. No? Perquè a Espanya trobaràs un ambient més adient. Diu, i després de Madrid i Cádiz, li va aconsellar que anés a València, que era sense excursió la ciutat que a ell li aniria millor. Reconeixia que feia calor a l'estiu, com ara, però allí hi ha molts arbres, això que no patigues. Era una ciutat barata, també, de feia. Diu, pràcticament en no res, menges tot el dia i estàs. I fins i tot a vegades tens companyia en el mateix preu de, bueno, aquestes coses. Constatava que a València hi havia poc de comerç i que hi cercaríeu de vegades un home culte, un artista. I en canvi a Barcelona trobaria tot això. A València apenas hi havia un teatre, no hi havia biblioteques, no hi havia cap museu. Si volies un poc de cultura, tenies d'anar a Barcelona. Però jo tenia un altre problema, que allí la gent no t'entendrà en castellà, perquè allí no l'entenen. A València tampoc el parla ningú, però t'entenen més. Això m'ha fet gràcia.
4: Estem parlant de...
6: del segle XIX, 1835. Són cartes d'aquella època. I altra cosa que m'ha fet gràcia és que diu ell va tindre a València, quan hi va estar Mérimée, diu, vaig tindre 4 criades i totes es dient Vicenta. Això li contra les cartes, això no fa molta gràcia. Totes quatre es dient Vicenta. I que cada una li servia per una cosa. Li presenta una via, diguem, de... no sé, de, com, no sé com dir-ho, d'esplai, diríem, en totes... No hi va anar mai, al final. Perquè al cap de poc va agarrar la tuberculosi i va morir a Roma. Però aquesta, diguem, aquesta cosa m'ha creat l'atenció, que és el que Enric Iborra també destaca en el seu comentari.
4: Sí. I abans de morir a Roma... va passar per Florència i ell li devem el famós síndrome de Stendhal, allò de que es va desmaiar de veure tantíssima bellesa, no? Acabem amb què t'ha cridat l'atenció aquesta setmana, i el tema d'avui són lectures recomanades per a l'estiu. Qui vulgui que comence, i anem fent un
5: cap. Ja començo jo mateix, no? Clar, lectures recomanades per l'estiu. Jo volia fer un comentari previ. Hi ha moltes recomanacions de llibres i tal, i es té la tendència a recomanar llibres, diguéssim, amb poc contingut i tal, no?
4: Sí.
5: Hi ha una brama que corre...
4: De poca volada.
5: Hi ha una brama que corre per aquí que diu, no, els assajos i tal, això s'ha de llegir a l'hivern, i a l'estiu han de ser lectures més lleugeres.
6: Fresques.
5: I tal.
6: Sí.
5: Jo particularment, i parlo per mi, a mi m'encanta l'estiu llegir lectures sí. més pesades, més sí. assagístiques, sí. més de pensament. A mi m'encanta, perquè és un temps en el qual tens més llibertat de moviments i va molt bé en aquest sentit. Però, bueno, jo la primera recomanació que us volia fer no és un assaig, és un llibre que ha sortit aquest any, que és el darrer llibre del Julián Barnes, val, que és el llibre Comiats. No?
4: Julián
5: Barnes, sí. Llibre Comiats, que s'ha publicat a Angle Editorial i que, com tots els seus llibres, pues, té molt d'èxit, no? Perquè és un home que sap combinar molt bé la ficció amb l'assaig, amb les memòries, i té tota una sèrie de seguidors tremendos, no? que han llegit molt de la seva literatura. Aquest llibre és interessant perquè és el seu darrer llibre, en paraules sí. seves. Això no se sap mai si serà el seu darrer llibre, però sí que explica una mica, comença el llibre amb el desenvolupament d'una malaltia que li diagnostiquen, i hi ha tota una sèrie de reflexions al llarg del llibre. És un llibre que, encara que sigui de memòria i tal, és un llibre molt lleuger, que es llegeix molt bé, amb un llenguatge molt fàcil, vull dir que jo crec que és una bona lectura.
6: Dos companyes meves, antigues companyes, que l'han llegit bé.
5: Sí, sí, jo trobo que és...
6: No és...
5: Jo trobo que és un...
6: És rapidet, vull dir que és...
5: Es llegeix molt ràpid. No?
4: És un llibre que no em va atrapar gens. No? Gens. La qual cosa
6: jo sé llegir serà per l'autor, perquè...
4: Exacte. Vaig pensar per l'autor,
6: sí, a veure, sí,
4: perquè si no, no l'hagués llegit. I, de fet, la lectura no se'm va fer una lectura bonica, agradable, encegadora, res de tot això. La vaig trobar més aviat una lectura molt pesada, donant voltes a les mateixes coses. No, de fet, el llibre no el vaig acabar, eh? Però amb els gustos,
5: Sí, sí, clar, i tant.
4: Cadascú...
5: Hi ha algú que diu les divagacions filosòfiques de Barnes ens recorden a Sebald, però amb una calidesa, humanitat i humor clarament seus.
4: Jo crec que
5: és
4: no.
5: anglès, aquest home.
4: Jo crec que no.
5: Vinga.
4: A mi Sebald me'l recorda Joan Benesiu. Joan Benesiu sí que és el Sebald. El Sebald en valencià. En valencià i en espanyol i en moltes llengües. Però jo crec que Julián Barnes no, però clar, això és una opinió meva personal, que per això estem aquí, per donar les nostres opinions. Tu, quina
6: Mira,
4: recomanació
6: jo enguany, vols fer? Sempre me faig propòsits de... S'estiu llegint altra cosa. Enguany la Montserrat Roig faria 80 anys i ha recordat un llibre, ne porto dos, però un que és el de digues que m'estimes encara que sigui mentida, en què són tota una sèrie de reflexions sobre el fet d'escriure. Jo el recordava de fa temps, que això ja és, però dic, vull tornar a llegir ara, a veure, després de millor de 20 anys que vaig llegir, com el llegi jo ara.
4: De quin any és? Perquè jo també recordo la lectura aquella...
6: Això és de l'any 91.
4: 91, bueno, encara no fa tant.
6: Però jo el vaig llegir més tard, Jo el tinc, aquest llibre, penso que el tinc al 99, penso que el 98, el vaig llegir més tard.
4: Bueno, de totes maneres fa 25 anys que el vas llegir.
6: Però bé, evidentment no és un llibre, no sé com dir-ho,
4: no, però aquesta mena de lectures que no són novel·les de molta trama i tal, són lectures delicioses, perquè veus el jo de la persona que ho escriu i això té molt de valor.
6: I m'agrada que els autors parlen de les seves lectures, de les seves maldecans, de les seves preocupacions, i millor en el seu moment vaig veure que tinc pocs subratllats. Ara em faria més, possiblement. Jo també, ara també som més gran.
5: Home, clar, has canviat.
6: Sí, sí.
5: El llibre li ha passat el temps i a tu també.
6: Sí. És que,
4: però
6: de fet,
4: admet molt bé la lectura a dia d'avui.
6: Cada llibre, si té lectures diferents, perquè tu també eres diferent.
4: Clar.
6: I per tant, a veure, no has de renunciar que en aquell moment...
5: Ni millor ni pitjor.
6: Sí, sí, sí.
4: Ningú llegeix dos vegades el mateix llibre.
6: Sí, sí.
4: Mai. Això és
6: però bé, no recomanaré este
4: Bueno, sí, a veure,

0: Mary Oliver, que vist escrit sembla que sigui Mary Oliver, la que viu aquí a Vinaròs, a la cantonada. I res de tot això. És una escriptora americana. És un llibre que ha editat Godall Edicions, que editen molt bé, i de l'any 2018. I és una poesia que suposa una observació molt acurada de la natura, una gratitud davant del fet d'aprofitar els instants, del fet de viure, però també hi ha una mirada trista sobre un planeta que anem destruint, no? Tot i així, el llibre és lluminós i ens transmet l'alegria de viure. I un poema molt curtet que us llegiré del llibre, que l'he triat sobretot perquè és molt curtet i que il·lustra molt bé això que he dit. El poema es titula, fixeu-vos quin títol més llarg, "Li pregunto al Percy com hauria de viure la meua vida". Una gran pregunta, no? I ara una resposta molt breu, que és el poema, i diu: "Estima, estima, estima", diu el Percy, "i corre tot el que puguis per platges daurades o per runes o per polsim. Després vés a dormir. Oblida't de la calor del cos, del cor que batega. I després confia". Jo crec que és una bona lliçó de vida. Mary Oliver és una gran poetessa molt desconeguda,
1: sí,
0: però que té uns quants llibres de poesia publicats. Una dona que al final de la seva vida amb una malaltia mental, però bueno, això ja és un altre tema. Vinga.
2: Sí, sí, tenen Godall Edicions, tenen una col·lecció de poesia molt, molt interessant.
0: Molt, molt
2: han publicat llibres
0: sí.
2: molt interessants que val la pena conèixer.
0: Traduccions,
2: sí, sí, molt d'ells. Jo me'n vaig a l'assaig ara. Vaig a fer una recomanació d'assaig una mica contradint el que diu la gent, però un assaig molt lleuger. Val? És un assaig del filòsof de moda, jo diria, el Byung-Chul Han.
0: Ah, jo també tinc un llibre
2: d'assaig
0: d'aquest autor per recomanar, potser hauré de callar.
2: És un filòsof coreà afincat a Berlín, que treballa a la Universitat de Berlín i que s'ha fet molt famós perquè està publicant tota una sèrie de llibres relativament senzills sobre filosofia, que jo diria que tots ells són molt interessants perquè et porten a reflexionar sobre coses molt actuals, i jo n'he escollit un que trobo que és un assaig que lliga molt amb tot el que comentem, que es diu "La crisi de la narració". I és un assaig que argumenta que la societat actual ha substituït les històries significatives que donen sentit al temps i uneixen les comunitats per un flux constant d'informació desestructurada i pel màrqueting del que ell anomena l'storytelling. És a dir, la informació i la narració contrastades i oposades una amb l'altra. Quanta més informació, menys narració. I ell defensa amb aquest llibre l'argument de que el que cal recuperar és la narració i contar històries i contar-nos històries, el que dèiem abans dels nens petits, però el mateix pels adults, no? Contar-nos històries en lloc d'estar tan informats amb tantes coses.
1: Sí.
2: Bueno, en fi, és un llibre petitet, ara no recordo les planes, publicat per l'editorial Herder Editors, i que val molt la pena llegir-lo.
0: Sí, ell, el Byung-Chul Han, reflexiona sempre sobre este món que vivim, sobre informat i tecnològic, i està radicalment en contra, radicalment en contra. Té molts seguidors, és com una estrella de rock en realitat.
1: Sí.
0: Allà on va causa furor. A més és bastant jove, té crec que uns 40 i pico d'anys, o
1: sí.
0: 50. I, però jo també volia recomanar un assaig del mateix filòsof, del Byung-Chul Han, que és "No coses", editat per la Magrana, i és de l'any 2022. I és un assaig que explora els canvis radicals del món en què vivim, no? Explica que el món d'avui s'està buidant de coses per omplir-se d'informació, com ha dit Joan. I bé, que diu que la digitalització desmaterialitza i desposseeix de cos el món. En lloc de guardar records, diu que guardem dades. etc, etc, etc. Bé, no em vull allà

0: pagar més. Però molt recomanat aquest filòsof.
1: Vinga, trencaré els assajos i us donaré el que digui una vegada més fresca, d'una manera. D'una autora propera, la Emma Safon, a més de cognom sempre me rebenta, això de Safon.
0: Sí. Bueno,
1: has de dir
0: Safon i ja està.
1: Ja ho sé, sí. Més aquí a Vinaròs el tenim al carrer Safon,
0: sí,
1: que encara
0: sí,
1: és molt
0: sí,
1: més evident.
0: Sí,
1: Es diu La mare, és la segona novel·la de la Emma Safon, després de Casada i callada. I bé, un poc aprofundís... Sí, esto lo van a comentar ya, en la mateixa línia. És un llibre fresc, és un llibre tendre, és un llibre que aprofundeix sobretot en els vincles familiars. Com en una família, l'entorn condiciona tots els comportaments, totes les actituds, les maneres d'actuar. I en el centre de tot és la dona, la filla, la que un poc... diguem, és l'ase dels cops, ho dic d'aquesta manera. És l'ase dels cops. I a partir d'aquí... tota la reflexió que no és moralina, és perquè el llibre és de molt de diàleg, va molt ràpid, en efectiva, però en el rerefons veus sempre com la Emma Safon incideix en el mateix aspectes de l'altra novel·la, com la dona, diguem, surt perdent en qualsevol situació en què diguem, les relacions socials, diguem, imposen el seu punt de vista.
0: Ja està bé.
1: Segona cosa, la primera la va situar al seu poble, a Llucena, esta la situa a Borriol. En l'època de la fallida de les... Com si en aquelles... De la fallida dels... d'aquelles promocions econòmiques...
0: Sí, d'allò de Marina d'Or.
1: No, de les promocions dels bancs, que va ser la pèrdua...
0: Sí. No, de les preferents...
1: Correcte, molt bé, sí. És un poc d'aquella època, i en l'època també de la grandeur, diguem, de tota la ceràmica, etcètera, etcètera.
0: Sí, l'esclat aquell immobiliari i tot allò, sí.
1: I finalment, m'agrada perquè ella acosta molt el llenguatge a la parla del territori, saps? El narrador, no? El narrador en tercera persona, vull dir que això ella ha mullat, però tot el que són els personatges són molt propers a la realitat lingüística d'aquell territori. Perquè sempre ho he dit, diu, és que no es puc fer parlar de cap manera, perquè si no ja no són meus, ja no els entenc.
0: I la narració, el que no és els diàlegs, està escrit en un català estàndard.
1: Sí.
0: Estandardíssim, no?
1: Sí, del tot.
0: En formes valencianes o formes catalanes?
1: Valencianes, sí. Hi ha una expressió que us vaig comentar, que surt a la primera pàgina ja, diu, la protagonista porta un bar i arriba un... Què teniu callos? Diu, la gana. Això de... Aquesta expressió que jo me'n recordo del poble,
2: sí,
1: saps que no la dia jo?
2: Sí, la fèiem servir.
1: Molts, moltíssim, però això de la gana...
2: La gana vol dir molt.
1: Sí, que està perdent. Evidentment, és una d'aquestes que dius, mira... I és una llestia perquè després ho dius, ah, sí que he sentit, sí que la conec,
0: però...
1: sí que ho diem, però ja no forma part meu ni del nostre. Ja.
0: Sí, és veritat.
2: Sí,
0: jo,
2: sí.
0: Pel que fa...
2: Jo volia, em tocava a mi, potser.
1: Sí.
0: Jo n'he fet un. Tu, quants?
2: No, tu n'has fet dos.
1: Dos.
0: Ah, dos, sí, dos.
1: Sí.
0: Bueno,
1: assaig i poesia.
2: Fes,
0: no,
2: ja digui després.
0: Més igual.
2: Què volia dir? No, jo... Trobo que també és una molt bona època per llegir llibres de viatges, aquesta època. Jo crec que és un bon moment, és a dir, no fa falta viatjar a l'altra punta del món, sinó que a casa amb un bon llibre de viatges...
0: No cal patir calor.
2: A casa amb un bon llibre de viatges realment pots estar viatjant cap a tot arreu. Aleshores, hi ha un llibre que jo us he de confessar que no l'he llegit, però que ha estat rebent molt bones crítiques, d'una autora mexicana que es diu, l'autora es diu Valeria Luiselli, i el llibre es diu Principi, mig i fi, i és un viatge que fan una mare i una filla després d'un divorci a la illa de Sicília. I la illa de Sicília els serveix una mica de recuperar tota la seva història passada, la història de tota la família, i a més descobrir un entorn, jo diria, insuperable. Sicília és un lloc realment preciós de visitar, no? I és un viatge que a mi m'ha recordat un llibre de l'Amàlia, Un viatge fora forat, que també després d'una separació la protagonista del llibre se'n va al Maestrat i recupera la seva infantesa i els pobles de la seva infantesa del Maestrat en un viatge fora forat.
1: La pèrdua, sí.
2: Ho provoca una separació, i aquest llibre també de Sicília que estic comentant també proposa una mica el mateix. Llibres de viatge viatges és una bona proposta per a aquesta època.
0: Té un bon llibre, un bon ventilador, sí. I ja està. Jo recomanaré un d'una d'edicions de Maria Lluïsa Morós, una escriptora de Reus, que es titula Confidències per al Tàmesi. I és la protagonista, el que fa és endinsar-nos en un Londres que va des dels anys 70 fins als anys 90 i que marquen el dia a dia de la protagonista i de tota una generació. És un llibre que es llegeix molt bé i bé, és una recomanació. I ja per acabar vull dir, l'últim que vull dir, i ja me'n passo, però no vull aguantar, només anomenar-lo, si de cas, una novel·la de Montse Albets, Només terra, només pluja, només fang.
1: Jo també la portava. Sí.
0: Ah, que la volies dir
1: no, no, passa res, igual. Mira, comenta-la, perquè...
0: Bueno, comenta-la tu.
1: No, no, que... Ara, tranquil·la, que no.
0: Digues, bueno, digues. No, jo aquesta només la volia quasi que anomenar Periscopi, Editorial Periscopi 2024, Premi Llibreter 2025. Sí, ja sabeu que el Premi Llibreter és un segell de qualitat. I bueno, no res, és és una novel·la sobre la pèrdua.
1: També, sí.
0: Sobre la pèrdua d'un fill, i que això provoca recuperar una mica, recuperar-se de la pèrdua, tornant a la casa familiar i rememorant a l'àvia i a la mare. És una història de tres dones.
1: Sí, tres dones. Ella explica que li va inspirar molt un vers d'Estellers. Diu, després de certes coses s'ha de tornar a casa.
0: Sí.
1: Perquè estan dient això de tornar...
0: Sí.
1: I això un poc... Perquè la protagonista fa això també, torna a casa.
0: Torna a casa.
1: Com la del viatge a Sicília o com la que...
0: Sí.
1: És curiós, això.
0: Sí, com la d'un viatge fora fora.
1: Fora.
0: Sí.
1: Exacte.
0: Bueno, sí. I de contes, i només ho dic, només dic el títol i l'autor, perquè és un conte que jo crec que és dels millors que s'han escrit mai, que és El ruletista, de Mircea Cărtărescu, aquell escriptor romanès, que a mi tant m'agrada. Editorial Impedimenta 2010. Que no està traduït al català, és en castellà. Però bueno, per una vegada ja va bé també que en recomanem algun en castellà. És una reflexió sobre la immortalitat. Fins aquí el dia d'avui.
1: Us hem inundat de lectures o no?
2: Sí, sí, no, hi estem. Hi estem.
0: Massa bé, lectures...
2: Bé. Bueno, llegiu el que vos agrada i ja està. Passeu-vos-ho bé amb els llibres.
0: O no llegiu, vull dir, el que sigui dediqueu-vos amb passió.
1: Algun dia podríem preguntar a algun dels nostres oients quin llibre heu llegit dels que m'ho recomanat? I per què, llavors, sí.
0: Bueno, diran mentides.
1: Bueno, a millor tampoc, no? Però sí que, si poguéssim fer una mena de crida...
0: Sí, estaria bé.
1: Algun llibre heu... I que diguin que els ha aparegut, oi? No,
2: sí, sí, clar, tant, i tant.
1: Que segueixin el nostre guió, diguin.
2: I tant.
0: Clar.
2: També podria passar a dir, he llegit aquell que em vau recomanar, no em va agradar
1: gens. I no he pogut aguantar.
0: Molt bé.
1: Molt bé, adeu. Bon dia.
2: Vinga, bon dia.
3: Si dispone de pisos o apartamentos para venta en el núcleo urbano de Vinaroz, en CIFA Aragón tenemos compradores interesados en su propiedad. Póngase en contacto a través de nuestro WhatsApp 657-1962-25 o visítenos en Avenida País Valencia y nuestro equipo de profesionales se encargará de todo. CIFA Aragón, agente de la propiedad inmobiliaria para todo el norte de la provincia. La seguridad y confianza de un líder.

0: Molt bon dia. Avui en una altra secció de l'Oi por Oi tenim a Paula Ferreres Bento, que ja és cantant i compositora de Txell. Què tal estàs, Paula?
1: Molt bé.
0: I Paula acaba de treure la seva primera cançó, Difícil de reemplazar. Què tal està sent l'experiència?
1: Pues la veritat és que molt bé. A mi m'està agradant molt. La gent ha respost molt bé, s'ha sentit prou identificada en la cançó, que al final això està molt guai i aixina que contenta.
0: I bueno, jo volia preguntar-te primer un poc sobre els teus orígens en el món de la música, que tots sabem que és molt complicat per a la gent que no te coneix. Com te vas adentrar en este món de la música?
1: Pues bueno, jo des de molt, molt menudeta, que sempre he estat cantant i ahí fent concerts pels de casa i tal, però no va ser hasta que vaig tornar al poble després d'haver estudiat ja la carrera, quan vaig decidir donar-me com una oportunitat en este món, però ja de manera més professional. Doncs va ser quan vaig començar un poc a fer pues més actuacions en lo que són hotels, restaurants, i després va ser a finals del 2024 ja quan vaig començar a en el grup que estic ara, en l'orquestra que se diu La Màfia.
0: Molt bé. I tu vas gastar molt durant el teu procés de donar-te a conèixer les redes socials, pujaves vídeos en Instagram i això. Com va ser, què va ser el que te va donar l'impuls per a dir, venga, vaig a pujar vídeos, vaig a... Perquè imagino que te donaria un poc de vergonya al sí. principi, a lo millor.
1: Bueno, pues la veritat és que va ser la pandèmia.
0: Però bé.
1: Sí, allí pues estàvem tots un poc avorrits, anem a dir-ho així, no? I pues, estava practicant en el meu pare algunes cançons i vaig dir, xau, per què no les pujo a les redes socials? I no res, vaig començar primer en Instagram i YouTube i anava pujant cançonetes ahí de covers, i la veritat és que molt bé.
0: Pues sí, al final va donar el seu resultat.
1: Sí.
0: I si no recordo mal, vas estar també un temps intentant tot el tema d'Operació Triunfo i tot això. Com va ser aquest moment de la teva vida?
1: Bueno, pues és, jo crec que tant Operació Triunfo com La Voz, programes així més televisius, pues és un trampolín, per dir-ho d'alguna manera, una manera de fer-te molt visible i donar a conèixer un poc més tot el que has anat treballant durant la teva vida, i pues bueno, no està de més intentar-ho. I la veritat és que és una experiència molt guai. Per exemple, Operació Triunfo, pues ahí a la cola que se fa eterna, pues coneixes també a moltíssima gent que té els mateixos gustos que tu i que després se queden també com amistats, així que molt guai.
0: I quin va ser, en quin moment te vas donar tu compte de que lo de la música no era solo un hobby, anem a dir així, sinó que era algo a lo que tu te volies dedicar, perquè tu vas estudiar economia,
1: sí,
0: vas fer tota la carrera com...
1: Pues jo vaig fer la carrera d'economia i a veure, jo durant tota la meva vida tenia clar que en algun moment volia com donar-me aquesta oportunitat en el món de la música, però sí que és veritat, bueno, nosaltres tenim una empresa familiar que es diu Embotits Ferreres i jo sóc la quinta generació, i per mi l'empresa també és com una part molt important de la meva vida. Entonces jo volia aportar algo en esta generació que estem jo i el meu germà Adrià, i vaig pensar que estudiar economia i un màster en finances podia ser una molt bona oportunitat per ajudar a créixer un poc més lo que és l'empresa. Entonces sí que ja una vegada ja estava ficada ahí, pues ja va ser quan realment vaig dir, vale, ara sí que ja puc començar més paral·lelament a fer les dues coses, perquè sí que és veritat que mentre estàs estudiant, pues al final tens com a que centrar-te molt en això, i una vegada ja estàs com en l'empresa, ja coneixes tot un poc, pues tens un poc més de temps,
0: sí,
1: per a poder dedicar-li a les teves passions, que en el meu cas pues és la música.
0: I al 2024... Esta es el 2024, ¿no? Vas a entrar per fi al grup La Màfia.
1: Sí.
0: ¿Com vas a conseguir este treball? Tipo,
1: pues yo vaig, por ejemplo, m'hi ha anat presentant a càstings de orquestes d'ací per la zona.
0: Ah, vale.
1: I esta me va vindre un poc per casualitat, perquè va ser un amic del meu pare que va dir que estaven fent un càsting a Alcalá, perquè l'orquestra de la màfia és d'Alcalá de Xivert, i la veritat és que vaig anar un poc així de casualitat i ja els va molar, vaig fer el càsting i així pues, no res, vaig entrar i la veritat és que està sent una experiència molt bona per mi a nivell d'aprenentatge. Jo vaig estudiar, porto molts anys estudiant tècnica vocal, vaig començar en Clara Ruiz a Benicarló i després també ara estic de fa ja uns anys a Guzmán Artes Escèniques, també a Benicarló en Bea Guzmán. I durant tots aquests anys pues, he après moltíssim de tècnica, però al final, fins que no t'exposes, no acabes com de tancar com aquest cicle. I ara, pues, en l'orquestra, en mi està cantant un xic que se diu Nahuel Sachak, que la veritat és que és un crac, canta molt, molt bé, i sap moltíssim. Entonces estic aprenent molt, i també l'exposar-te totes les setmanes, els ensaios i tot, m'està ajudant com a acabar de formar-me així vocalment. Bueno, acabar no, perquè no acabes mai.
0: Bueno,
1: no? Sempre estàs aprenent alguna cosa nova, però la veritat és que sí, estic molt contenta.
0: I, bueno, parlem ara un poc de la teua cançó, Difícil de reemplaçar. Primer de tot, per què vas decidir escriure i publicar una cançó teua pròpia?
1: Bueno, pues va ser un poc sobre la marxa perquè jo sempre he estat escrivint com més que cançons, pues a lo millor a mi m'agrada molt escriure una llibreta, pues lo que me pasa o coses així que m'invento, el que sea.
0: Això està molt bé, va molt bé per la ment, eh?
1: Pues a mi m'encanta. I alguna vegada sí que traia com alguna cançó de les coses que m'havien passat, però com que no m'havia atrevit mai a mostrar-la, no? No m'havien agradat lo suficient, va? No m'ha deixat-ho ahí. I la veritat és que Difícil de reemplaçar va ser al febrer, que estava jo a casa tranquil·leta en el foguet i no res, va ser com que me va vindre aquest tema per la ment i vaig dir tinc que escriure algo sobre això. I els acords d'esta cançó en realitat eren d'una altra cançó que estava escrivint, però me va vindre com el tema de l'amistat i penso que és un tema que no parla, perquè de normal la gent pues, sol parla més d'amor o de tal.
0: És veritat.
1: I jo crec que d'això també s'ha de parlar i pues, en aquest moment a mi me apareix un tema molt interessant, me va així com molt ràpid la part de la lletra i no res, quan vaig acabar-la en seguida se la vaig enviar al meu pare i li vaig dir mira, tinc que publicar-la perquè està com molt xula i me va agradar com el resultat i entonces ahí va ser quan me vaig atrevir un poc a enviar-la a Carlos Manzanares i li va molar la idea i me va ajudar al tema de la producció.
0: I això volia preguntar-te que com va ser el tema de la producció, perquè ese primer borrador, diguéssim, que vas fer, imagina que no seria com la cançó que tenim ara pública.
1: Bueno, más o menos sí, perquè ja quan li vaig passar a Carlos ja tenia com tota la lletra feta, tots els acords també ja muntats. Ell és un crac i m'ha ficat com pa que acabo de sonar tota la cançó com està sonant ara. Sí que és veritat que van ficar com una part més de lletra pa que acabara de tancar-se, però més o menys la cançó sí que estava ja com ara. I bueno, per mi l'experiència ja va estar molt bé perquè tampoc havia estat mai a ningú estudi de gravació ni en cap productor ni res, i la veritat és que és una experiència molt gratificant i molt xula, la veritat que sí.
0: I quan vas tardar en tindre la cançó acabada? Perquè un dubte que a mi me sorgís molt en tot el tema dels compositors és quan saps que la teua cançó està acabada, perquè sempre pots canviar una nota, sempre pots gravar una altra vegada la teua veu. Quan vas dir, ja està acabada?
1: Jo crec que depèn de cançons. Per exemple, a mi en altres cançons que tinc, a lo millor pues, sí que les he anat refent, o, jo què sé, te'n vas a dormir i quan tals es dius, uf, no m'agrada això, vaig a canviar o el que siga. Però és que esta, no sé, va ser com a lo que me va així ese dia se va quedar. Sí que després a lo millor vaig canviar alguna paraula o alguna cosa que m'agradava més com sonava d'una altra manera, però no, és que no vaig canviar quasi res de la que me va així en el primer moment. Entonces jo crec que depèn un poc de la cançó.
0: Sí. Bueno, pareix que te va a ir tot com molt...
1: Sí, la veritat que sí.
0: Alineació d'astros un poc.
1: Sí.
0: I tu que cantes també en l'orquestra de la Màfia, notes alguna diferència quan cantes una cançó que no és teua? Bueno, no sé si has cantat encara la cançó nova davant d'algun públic.
1: Ahir, la primera vegada.
0: Ah, pues mira, perfecte. Quina diferència notes entre cantar una cançó que no és teua i una cançó que sí és teua?
1: Bueno, primer que a una orquestra cantes de tot. Vull dir, cantes estils que són pareguts als teus. Per exemple, el meu és més pop, entonces pues, cantes estils més pop i cantes estils que no tenen res a veure en el teu. Entonces, allí sí que t'has que acoplar, t'has que buscar una veu que ressona en l'estil. Però, bueno, quan estàs cantant la teua cançó és molt més fàcil identificar-te en el que sents perquè sí. Ho has sentit tu, ho has escrit tu. Entonces, jo crec que per aquesta part està molt guai. I després pues, també hi ha una certa pressió, no?, que no hi ha quan no és la teua, de pues, si agradarà, si jo què sé, si transmitirà, no? Que al final això també no és pel que està feta la cançó, que vull dir, jo crec que quan algú escriu una cançó no pensa en si agradarà o si no agradarà, simplement l'escriu perquè necessita contar alguna cosa, però ja si després una vegada ja la tens com acabada i ja la traus al públic, pues, també és una part important. Entonces, pues, un poc això.
0: Parlem un poc del tema de la cançó que ja ho has mencionat. La cançó tracta sobre l'amistat, que com tu has dit ja, és un tema del que en realitat no se parla i que tu, jo quan escolto qualsevol cançó, penso, ah, és d'amor, és de, saps? Com creus que afectarà aquest tema o que la gent recibirà aquesta cançó que tracta sobre un tema que realment... del que realment no se parla tant?
1: Pues jo crec, per lo que m'han anat dient la gent que l'han anat escoltant, que se senten prou identificats i a diferents edats, perquè al final cada un en pues, per exemple, jo que sé, quan eres més jovenet, pues, al final les amistats són molt diferents, tu estàs tot el dia en els teus amics, estàs contant-te sempre coses, tal, però a medida que te vas fent gran, pues, sense voler, te vas distanciant i hi ha amistats que costa mantindre-les perquè canvien els gustos, canvies de ciutat o el que siga i no, ja no tens com aquesta connexió que tenies. I n'hi ha que, encara que passa molt el temps, te tornes a veure i és com si no haguera passat ni una setmana. Entonces, pues jo crec que és fàcil identificar-te com en eixa part i no sé.
0: És un tema, bueno, imagino que serà un tema personal, basat en algo que t'ha passat en concret, o és simplement una cançó que tracta sobre algo que passa? És a dir, t'ha passat a tu en una persona en concret?
1: No va com per a ningú en concret.
0: Ah, vale.
1: Està inspirat, pues, a veure, sí que hi ha convivències, no? Pues que al final, pues, el que parlem, gent que al millor te portaves molt bé a l'institut o al col·le o el que siga, que pues, per circumstàncies de la vida al final has perdut com aquesta amistat que tens quan eres més menut, però no va com per una persona, sinó va pues, per això, pues, l'experiència, per dir-ho d'alguna manera, que al final aquesta amistat va com evolucionant i després també està feta pues, des del carinyo, no des del record. Hi ha una frase com al final que diu me quedo con las risas en el bar, con las tardes infinitas para recordar, o algo així, que és com... me quedo en tot el bo que hem tingut al final, no és des del rencor, sinó és com, vale, ha passat això, mos hem distanciat, però quizá per lo millor d'ací uns anys tornem a aquella amistat que teníem antes o no, però bueno, tot lo viscut pues guai, ho recordo.
0: M'agrada, sí, bueno, està bé que no siga des del rencor, perquè normalment és este tipus de temes,
1: sí.
0: Pues sí, dona... Crec que, en la meva opinió, et dona molta més pena quan te distancies d'un amic per la vida que si t'has enfadat per algo gordo de veritat.
1: Sí, perquè no hi ha com un motiu.
0: Claro.
1: És com a...
0: dona més ràbia,
1: no sé què ha passat,
0: jo.
1: Però ens hem distanciat, sí.
0: I tot el tema de la distribució de la cançó, contamos un poc, tu com a artista que acaba de començar, com que sé el que tens que fer per de repente dir, vale, ara vaig a publicar la meva cançó a tots els puestos, te tens que ficar molt les piles perquè la gent te conega?
1: Pues jo li vaig preguntar un poc a Carlos, el productor, perquè claro, jo no havia publicat mai ninguna cançó ni res i desconeixia pues, tot un poc el tema de registres, claro, de tota la part legal de papeleo, anem a deixar-ho imaginar, de quan publiques un tema. I, bueno, al final, primer tens com a que registrar-ho tot i una vegada ja ho tens registrat, a partir d'ahir ja pots anar distribuint. I hi ha com moltes distribuïdores que tu contrates perquè ho puguin pujar-ho, pues, per exemple, a lo que és Spotify, perquè pugui sonar a la ràdio,
0: claro,
1: o pa tot això. I després, pues, esteu vosaltres els medis de comunicació, que la veritat que s'agraïs que mos recibis que seu aixina i que donéssiu també, pues, eixa visibilitat a gent com jo que tretarà una cançó que està començant i que és més difícil perquè al final no te coneix tanta gent, te claro, coneix més la gent d'alrededor, i jo crec que és molt bona oportunitat.
0: I ja per acabar, creus que en un futur publicaràs més cançons d'estes que m'has dit que tenies ahí mig escrites però no sabies?
1: Bueno, esperem que sí. La meva il·lusió és, pues, poder fer com un disc i jo que sé, en un futur, pues, poder fer una gira pròpia.
0: Molt bé.
1: I això seria lo que a mi m'encantaria.
0: Bueno,
1: fer algo s'has comès.
0: L'esperança és l'últim que se pierde.
1: Molt bé.
0: Pues moltes gràcies, Paula, per vindre.
1: Moltes gràcies a tu.
0: I vos deixem ara en Difícil de reemplazar, un trosset xicotet que mos ha cantat així Paula a la ràdio.
2: Hotel y Spa Castillo de Peñíscola. 80 palcos desde donde presenciar un espectáculo insuperable. El mar Mediterráneo y el castillo Papaluna. Sabor, con el restaurante con terraza e interior. Relax y bienestar con el spa y el ático perfecto para el tardeo. Hotel y Spa Castillo de Peñíscola, 964-480914. Es tu momento, regálatelo. Avenida Papaluna 4, Peñíscola.

Spirits Jamateca de Festa del 24 de juliol al 2 d'agost arriba el moment més esperat de l'any. Viu la tradició del Ball Pla, la desfilada de carrosses i el deliciós tombet de bou. Vibra amb l'emoció dels bous serrils de Moreno Serna i Sergio Centelles. I no et perdes la nit màgica de Xarxa Teatre, les millors orquestres i el millor ambient. Del 24 de juliol al 2 d'agost, el teu lloc és Tírig. Viu les nostres festes. Organitza l'Ajuntament de Tírig.

0: Demà en la final del Mundial de Futbol entre les seleccions d'Espanya i Argentina, els himnes no hi seran gravats, com ha passat fins ara. S'interpretaran tal qual en directe en el camp, i qui ho farà? Però farà Spanish Brass. Així hem parlat en Ràdio de la Vall de So diverses voltes d'ells, anys enrere. Són Premi Nacional de Música del 2020. Bueno, si ara ens ficarem a repassar qui és Spanish Brass, la veritat és que no arribaríem on volem arribar. I és que van a ser els protagonistes d'interpretar l'himne demà diumenge. Manolo Pérez, què tal, com estàs? Enhorabona.
1: Hola, molt bé, Vicent. Moltíssimes gràcies. Encantats i, bueno, ja preparats. Me pilles a mi tant que a mi cap a Nova York, ara mateix.
0: Estic començant a veure-ho ara en tots els digitals, pel que sembla, tot això, tampoc farà massa que vosaltres vos han cridat, no?
1: Pues la veritat és que no, pues va ser ahir un dia molt mogut, des de les 8 del matí, pues contactaren a nosaltres, enviaren un e-mail, la veritat és que nosaltres tampoc, perquè normalment després s'enteraren que va ser la nostra manager el que va fer el contacte. Però clar, se ho envia a la mateixa agència de producció i creuien que era un e-mail fals, un fake. Clar, avui dia tampoc te pots fiar, no?
0: Sí.
1: I després, pues, bueno, pues, diguem que si estàvem operatius, que si podíem, ja pues, a comentar-me a entablar conversa via e-mail amb ells, i efectivament pues, tot anava endavant. I nosaltres, pues, bueno, encantats de poder anar i participar a la final per tocar l'himne d'Espanya. Sense cap problema.
0: I en directe, i davant de milions i milions de telespectadors, Manolo, això és nervis, emoció, il·lusió, com ho definiries tu? Però, bueno, vosaltres estem molt guerrejats, òbviament, però...
1: Jo crec que tots són tots els qualificatius que se puguen posar, no? Perquè la veritat és una cosa històrica i crec que és molt difícil que se torni a repetir un event com aquest, no? I sobretot per un músic o per un grup de música clàssica. A mi la gent de pop i la gent de rock sí que estan més habituats, no? Però pel món de la música clàssica i més un quintet de metall, un grup de cinc, no és molt normal. I la veritat és que, aunque nosaltres estem acostumbrats, com tu dius, a tocar davant de gent, però mai davant de tantíssima gent, diríem, en directe, i a part, pues, tot el que s'ha transmetit en televisió, saps? O sigui, que estem superemocionats i supercontents.
0: Pues tremendo, perquè
1: abans.
0: Spanish Brass estarà demà diumenge allà als Estats Units, en Nova York, tocant l'himne d'Espanya en la final del Mundial, però si res falla, el dia 23 esteu en Panticosa, el 25 en el Puig, el 30 en Vila-real, el dia 5 d'agost en Guardamar. Vull dir que la vida continuarà després d'això.
1: Sí, no, està clar, pressuposat. O sigui, la faena ha seguit. Nosaltres sí que hem de fer concerts, i en aquest cas ens hem cridat per anar a tocar a la final, i pues, bueno, està clar que és una cosa especial, però bueno, és igual d'important per a nosaltres com després anar a tocar al Puig a tocar, o a Panticosa, o a el costat a Villarreal, saps? O sigui que nosaltres la veritat és que encara tenim la il·lusió com el primer dia que ens coneguerem. I justament això jo crec que és una de les coses que... El per què, no? També funciona el grup, i el per què també ens han cridat a aquest tipus d'event.
0: Fantàstic. Manolo, què suposarà per a vosaltres, què suposarà per al grup, que l'actuació que teniu demà?
1: Bueno, pues jo crec que primer que tot per nosaltres serà un orgull i un event, i jo crec que ja no sé si alguna vegada en farem algun altre més gran, ojalà, però per a nosaltres serà un orgull i una experiència molt gratificant. I després, pues bueno, d'alguna forma també mostrar al món que la música de cambra, un quintet de metall, pues també és capaç de fer aquest tipus de coses i poder arribar a tota la gent en la màxima qualitat que ho mereix.
0: Moltíssimes gràcies, Manolo Pérez, per haver-nos atès, haver compartit estos instants, no? Il·lusionants i emocionants per a vosaltres, que tingueu bon viatge. I l'última, una porra, un resultat, aventures a dir-me?
1: Home, el resultat no, però que guanyarem segur. És el que desitgem. Jo crec que sí, Jo crec que sí.
0: Manolo...
1: Anem per totes. Nosaltres anem a tocar el més fort possible per molestar els argentins. Tenim a les nostres.
0: Enhorabona i mil gràcies. Que vagi tot molt bé.
1: Gràcies a tu. Una abraçada.

dia a tots i a totes. Avui, 20 de juliol del 2026, anem a apropar-vos totes les notícies. Així a la ràdio i avui, Espanya es desperta en la segona estrella a la camiseta i és que ahir va guanyar el Mundial 2026 amb el gol de Ferran Torres al minut 106 en començar la segona part de la pròrroga. El tiburón li dona la victòria a la nostra selecció. Ja tenim la segona estrella. Que bonic és ser espanyol.

0: I anem a Vinaròs, on el pròxim 12 d'agost es produirà un eclipsi de sol total i des de la regidoria de Turisme, amb la col·laboració de la regidoria de Governació, s'ha preparat dos punts per a poder observar aquest fenomen únic. Segons assenyalen els experts, l'eclipsi parcial començarà a les 7:36 de la vesprada, a les 8:30 serà l'inici de l'eclipsi total, que tindrà una durada de 1 minut i 38 segons. La regidora de Turisme, Mercedes García, ha indicat que amb aquesta col·laboració de la regidoria de Governació s'ha escollit aquests dos espais on millor es podrà observar aquest eclipsi. El primer, el moll de Llevant, a la zona del port, i d'altra banda, la serra del Puig de l'Ermita. I passem a la província, i és que la Diputació de Castelló garanteix el servei de transport a demanda en 96 municipis de la província de menys de 5.000 habitants. La institució provincial aprova aquesta concessió de subvencions per un import de quasi 300.000 euros i destinades a financiar els gastos del servei de millora del transport de la població per a l'assistència concertada a consultes externes de centres mèdics o altres serveis sanitaris. D'això parla la presidenta de la Diputació de Castelló, Marta Barratxina.
1: Des de la Diputació de Castelló garantim de nou el servei de transport a demanda en 96 municipis de la província de menys de 5.000 habitants, concedint una subvenció de 300.000 euros. Esta línia ajuda a formar part de la nostra aposta per garantir el benestar dels veïns i la igualtat d'oportunitats en tot el territori. I és que avançar en la millora dels serveis públics és una qüestió clau per a contribuir a fijar població en l'interior, millorar la qualitat de vida dels qui trien els nostres pobles per a viure, però han de desplaçar-se fins a la ciutat per a realitzar-se qualsevol tràmit sanitari.
0: I continuant a la província, el PSOE retrata a Alberto Núñez Feijó per culpabilitzar a les persones de baixa per malaltia i plantejar retallar-los els salaris, mentre que ell mateix falta a 6 de cada 10 votacions al Congrés. La portaveu adjunta del PSPV-PSOE a la Diputació de Castelló, Ruth Sanz, afirma que el líder del PP ha creuat una línia roja en criminalitzar a les persones malaltes des del privilegi d'un càrrec polític amb un sou anual de més de 100.000 euros. Aquestes són les seues paraules.
2: Les baixes laborals no són un privilegi ni un abús, senyor Feijó. Són persones amb càncer, que han passat un infart, que estan en depressió o que pateixen qualsevol altra malaltia greu. Per això em sembla molt greu que qui aspira a presidir el govern parlo d'elles com si foren un problema a eliminar. Posar tota aquesta gent sota sospita i amenaçar-la amb cobrar menys és una falta de respecte enorme, i encara ho és més si que ho fa cobra més de 100.000 euros públics a l'any

0: José Manuel Camarero, del diputat provincial de Turisme, Andrés Martínez, dels alcaldes i representants dels 8 municipis que conformen la Mancomunitat de l'Alt Maestrat, així com la subdelegada del govern, Antònia García Valls, cita la presidenta: «Ui, celebrem tota la feina feta, que continua un camí decidit a reivindicar els nostres valors, el patrimoni, la història i el futur, la natura i la gastronomia i el millor dels nostres 8 municipis, la seua gent». Això són les paraules de Marta Pitats, la presidenta de la Mancomunitat de l'Alt Maestrat.
1: La Mancomunitat del Maestrat ha presentat avui un projecte que demostra que la unió de 8 pobles és garantia de futur per al nostre interior. Junts hem aconseguit més d'un milió d'euros d'Europa i junts hem ficat en valor el potencial que atesora la nostra terra, un destí turístic tot l'any. Baix el lema del Camí dels Càtars, hem obert 118 quilòmetres que connecten els nostres 8 pobles, que van ser més de 9 segles abans refugi de gent que fugia i així va trobar la seva llar. Tenim camins oberts al passeig, a la bicicleta. Tenim patrimoni que en la realitat virtual ens apropa, amb més experiències immersives. Tenim cultura, festa i gastronomia, amb el millor que podem oferir, que és la nostra gent. I continuem treballant, oferint noves experiències perquè qui ens visite torni. Eix és l'objectiu, un món rural destí turístic els 365 dies de l'any.
2: Santa Magdalena ja està en festes. Del 18 al 26 de juliol, vine a Santa Magdalena a gaudir de les nostres festes. Bous, bous embolats, verbenes, disfresses, DJ, sopar de pa i porta i molta diversió. Festes patronals de Santa Magdalena, la convivència d'un poble. T'esperem.
3: Atención, aventureros y amantes de los desafíos. Llegó el momento de perderse en la maravilla del laberinto de Peñíscola, el más grande de España y el tercero de Europa. Descubre un mundo de emociones y diversión mientras te sumerges en este laberinto único. Abierto de martes a domingo de 10 a 20 horas, una experiencia que no puedes perderte en tu visita a Peñíscola, el nuevo escape room, el laberinto del Minotauro. Llega la emoción y encuentra el camino hacia la diversión. Visita nuestra web para más detalles y planifica tu visita en laberintodepeniscola.com. No dejes que te lo cuenten, vívelo tú mismo, con la colaboración de Turisme Comunitat Valenciana.
4: San Mateo, cae el sol.
5: Tardeos Chill, en el Jardín de Bodegas Pesalduc Baix, en San Mateo. Relax, música, ambiente y pica-pica a la puesta del sol. Todos los sábados, de mayo a septiembre. Aforo limitado a 42 plazas exclusivas y numeradas. Consulta packs para grupos o personaliza el tuyo a tu gusto. Reserva al 673-21-6280 o en www.bodegas.es. Besalduc by Sunset Club. Tardeos con estilo.
6: Sube la vibra. Se siente distinto en San Mateo.
0: I passem a Benicarló, on el regidor per Vox, Ulpiano Mayoral, parla de com està sent la neteja i el manteniment del poble i estes eren les seues paraules respecte a aquest tema.
7: Tenim un problema, los carrers estan bruts, los descampats estan bruts, no se fa res per a millorar lo que és la neteja de Benicarló. Veiem les playes durant l'any que són un autèntic desastre. O sea, les playes en Benicarló només se arreglen a l'estiu quan venen els turistes. Si jo vull anar durant la primavera, vull anar a l'hivern o vull anar quan siga a la meva playa, a la meva playa del Morrongo, pues està sense papeleres o està, ves a veure com està, o vas a la Mar Chica, un desastre. De fa poc ens van donar una bandera negra per la falta de limpieza d'eixa playa. De les poques banderes negres que hi ha a la Comunitat Valenciana, i una té Benicarló. Això tema de playes, però és que tema de poble, tu tens que veure com estan els contenedors. Com està... És que els trastos que deixen els contenedors és una problemàtica brutal. La imatge que dona Benicarló, contenedors de la zona turística plens de matalassos, plens de muebles, plens de trastos, basura per fora,

0: Y continuamos a Benicarlo con el regidor del PSPV PSOE, Ildefons Añó, ens parlava de la pèrdua d'oportunitats perquè moltes inversions que s'anuncien a Benicarlo no arriben i així ens ho demostra i ens ho diu el regidor Ildefons Añó.
1: Sí, en això estic totalment d'acord. Vull dir, la mostra està que es van perdre uns fons europeus. L'Ajuntament se va presentar a uns fons europeus per a poder fer uns projectes que des del primer moment el Partit Popular pues, ha venut com a grans projectes i ja que dir pues, que en el seu dia els van perdre. No els van perdre perquè o no els van presentar com tocava, faltava pues, que estigueren més... més ben redactats o que no tenien esta planificació de futur o que no sabien per a què eren estos projectes, no? Estes subvencions. També se van perdre inversions de l'IBACE per a millorar els polígons industrials i bueno, pues això també pues la gent també ho sap que s'han perdut aquestes subvencions i al final, pues, en definitiva, veiem que l'Ajuntament de Benicarló no té una idea fixa de lo que vol, no té un rumb clar, no té un projecte de ciutat i va un poc a salto de mata i pues, bueno, les conseqüències són estes.
0: Passem amb les farmàcies de Guàrdia. Vinaròs, farmàcia López, al carrer San Francisco número 103 i a Benicarló, farmàcia Cita, al carrer Sant Joan número 33. Que passeu una molt bona vesprada.